Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu

De dilluns a divendres, bon dia, bona hora, edició d'estiu. L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Nova Ràdio Lloret. Nova.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So.
4: Bon dia, bona hora. Els restauradors de Lloret de Mar alerten d'una pèrdua de la rendibilitat amb un consumidor més prudent en la despesa. Avui fem valoracions de la temporada.

0: qualitat en rendibilitat. Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreuen de l'enquesta que ha fet el gremi de bars, restaurants i cafeteries entre els seus socis per conèixer l'evolució de la temporada alta i comparar-la amb la del 2025. Avui en parlarem amb el president de l'entitat, Marc Linares. És el tema de portada d'aquest dijous 4 de juliol. Avui no som dijous 4 de juliol, sinó 3 de setembre. Avui tenim les coses molt girades. Avui, doncs, a més, parlarem d'altres temes, com, per exemple, que s'estan celebrant la convocatòria extraordinària de la selectivitat i és l'últim cop que es fa el mes de setembre, perquè aquest pròxim curs es farà el mes de juliol, ara sí. Volem valorar la novetat amb el director de l'Institut de Roca Grossa, Quique Molina. Avui sabrem com li va anar la cursa dels Estats Units a la pilota lloretenca Daniela Guillén, que ha participat per primera vegada del Motocross Championship, en concret de l'Ironman Raceway a Crawfordsville, a Indiana, a Estats Units. I també en plana esportiva entrevistarem a Raül Costa, perquè ell i el també lloretenc Jaume Carbó formen part de la nova junta directiva de la Federació Catalana de Motociclisme, liderada per Jordi Pallarès. Volem saber com afronta aquest repte. Acabarem fixant-nos en l'agenda d'avui dijous a la biblioteca. D'una banda, al matí hi ha un taller de jocs de falda i de l'altra, a la tarda, una xerrada sobre l'experiència dels republicans espanyols al sud de França entre el 1939 i el 1950. Com sempre, la previsió del temps i els titulars principals de l'actualitat general omplen aquest informatiu d'aquest dijous 3 de setembre de 2026, que fem possible Marc Vilamajor, Maria Joan Comartí, qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: La previsió meteorològica és el primer punt d'informació al qual ara escoltem amb el nostre company Àlex Sanclement. Bon dia.
1: Bon dia. El temps serà pràcticament calcat al de dimecres aquest dijous, amb una situació meteorològica que continua dominada tant per l'anticicló, per una banda, que ens garanteix aquesta absència de núvols i, per tant, també aquesta absència de precipitacions, com també per aquesta massa d'aire càlid que arriba des del nord del continent africà i que, a banda de portar-nos una mica més de pols en suspensió, que podria deixar el cel una mica més enterbolit, també ens portarà aquestes temperatures inusualment elevades. Per què? Doncs perquè parlarem de temperatures entre 3 i 7 graus per damunt del que tocaria a inicis de setembre, tant avui com també demà i durant el cap de setmana. Això es traduirà, doncs, en temperatures màximes que superaran clarament els 30 graus, tant a primera línia de mar com especialment a l'interior, on podrien superar els 35 o 36 graus en àmplies zones. I això també persistirà de cara a divendres i al cap de setmana, amb unes màximes molt elevades, amb xafogor acusada a la costa i també amb unes temperatures mínimes tropicals, per tant, per damunt dels 20 graus, tant al litoral com també en punts del prelitoral. Per tant, tornen aquestes nits de mal dormir, amb uns migdies més típics de finals del mes de juliol o de principis del mes d'agost, que no pas d'aquest inici de la tardor meteorològica, i tot plegat sense cap canvi a la vista, com a mínim, fins a mitjans de la setmana vinent.
0: Gràcies, Àlex, per la informació. Fatal, avui per dormir, fatal. Una xafogor increïble. Ara mateix a Lloret de Mar, però 20 graus de temperatura amb una humitat relativa a l'aire del 79%.

ara mateix anem a repassar quina és l'actualitat informativa d'aquest dijous i ho fem, com sempre, començant per la premsa escrita i, a més, la de proximitat. Diari de Girona avui obre el seu diari amb aquesta informació. Les morts per la calor baten el rècord aquest estiu a Girona. Fotografia il·lustrativa per la situació migratòria a Ceuta que divideix la plaça del Vi de Girona en les manifestacions.

0: que ahir es van celebrar. Van tenir lloc a diversos llocs de tot el mapa estatal. També amb bateria de titulars al diari de Girona, el cementiri nou presenta risc de despreniment de grans lloses als blocs de nínxols. El tema del dia és que Girona lidera el creixement de la desocupació pel final de la temporada i en cultura una nova sala 4D Emotion obre el pla de renovació dels Ocine Girona. El Punt Avui destaca el seu tema monogràfic Fre europeu a la intel·ligència artificial reclutadora. Diu la notícia que les empreses de selecció de personal tenen 16 mesos per fer els deures que li reclama el nou reglament. Al diari Ara llegim que l'informe policial apunta al Marroc i deixa Marlaska en evidència. Gairebé la totalitat de premsa escrita ofereix informació en aquesta línia. També fotografia per manifestacions que es van dur a terme ahir. Ceuta clama contra la gestió de Sánchez, és el titular al diari Ara. A peu de plana, Catalunya tanca l'agost amb 14.600 aturats més que el juliol. Canvis en l'accés a la meva salut, ja no caldrà el codi IDCAT i l'OTAN i la Unió Europea denuncien l'escalada en els atacs de Rússia. Passem a la premsa escrita de caire generalista. Diari El País. Tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta i fotografia central per la multitud que protesta per Ceuta. Les manifestacions que ahir es van dur a terme. També gran fotografia al diari El Mundo per la notícia un clam transversal recorre Espanya per Ceuta. Una manifestació, gran manifestació, en aquest cas a la capital espanyola. Gran titular també per la informació, per la notícia. Dos informes d'intel·ligència van alertar de l'entrada massiva i el col·lapse immediat a Ceuta. Diari La Vanguardia. La policia veu connivència al Marroc en un assaltament planificat al detall, diu la notícia. I a peu de plana, la fotografia de les manifestacions multitudinàries. També llegim que l'OTAN jutja temerària a Rússia i la Unió Europea l'acusa de terrorisme d'estat. I les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. A El Periódico de Catalunya, la policia sosté que agents de Rabat van guiar els immigrants. I també gran fotografia per la mobilització per Ceuta. A peu de plana, el futur pol biomèdic del Clínic disposarà d'un miler de nous habitatges. El diari ABC avui obre amb la Guàrdia Civil va detectar espies del Marroc amagats en la llau a Ceuta, i també fotografia a tota plana d'una de les grans i multitudinàries manifestacions amb el titular Espanya estira el carrer per defensar a Ceuta. Això pel que fa a la premsa escrita. Ara ens adrecem al portal informatiu 3cat.cat. Al 3cat Info podem llegir les següents notícies en forma de titulars. Un Sánchez a la corda fluixa compareix al Congrés per Ceuta en el pitjor moment de la crisi. També llegim que l'informe de la policia diu que forces policials del Marroc van guiar activament l'entrada a Ceuta i milers de persones en les concentracions de suport a Ceuta i contra el govern espanyol. També llegim la notícia que ordenen l'internament en règim tancat per als dos menors acusats d'homicidi per l'apunyalament de Manresa i que detenen per homicidi els pares d'una criatura desapareguda a Santa Bàrbara. També notícia força impactant, troben un nadó mort en un bloc de pisos de la mina a Sant Adrià de Besòs. I una altra de les notícies del 3cat.cat que destaquen és que la USTEC reconeix el risc de fer vaga el primer dia de curs i hores abans de seure amb Niubó. Més notícies al 3cat.cat. Barcelona aconsegueix per primer cop que empresonin un lladre multireincident, atenció, amb 34 condemnes. I a nivell internacional, una Veneçuela dividida signa l'acord que cedeix als Estats Units 65.000 milions de barrils de petroli. Un estudi conclou que la relació de la microbiota intestinal i la depressió és diferent entre sexes. I una darrera notícia al 3cat.cat és que l'empresa Cirsa anuncia la fusió amb la italiana Lottomatica per ser un gegant mundial del sector del joc. Un apunt meteorològic és que l'Observatori Fabra bat un nou rècord de temperatura al mes de setembre a Barcelona, 33 graus i mig centígrads. Aquestes són les notícies d'aquest dijous 3 de setembre.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
3: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
4: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
7: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
8: Escoltes la teva
9: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Un quart de nou en punt del matí, ens hi posem el bon dia, bona hora. Parlem dels restauradors de Lloret de Mar que alerten d'una pèrdua de la rendibilitat amb un consumidor més prudent en la despesa. Les valoracions de l'estiu són desiguals en el sector de la restauració a Lloret de Mar. En general, els establiments han mantingut l'afluència de clients, però una part significativa dels negocis assegura que han tingut més dificultats per transformar aquesta activitat en rendibilitat. Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreuen de l'enquesta que ha fet el gremi de bars, restaurants i cafeteries entre els seus socis per conèixer l'evolució de la temporada alta i comparar-la amb la del 2025. En parlem a continuació. Ho fem amb el president del gremi de bars, restaurants i cafeteries, Marc Linares. Bon dia.
8: Bon dia, Josep.
0: Marc, quina és la valoració que es fa havent acabat el mes d'agost?
8: Bé, doncs parlaríem d'una temporada correcta, una temporada més difícil, més irregular. La sensació és que hi ha hagut gent, però que ha costat doncs, més fer caixa i sobretot fer marge. La temporada de prova, però si entrem a mirar els números dels negocis, la valoració ja no és tan positiva. Nosaltres hem passat una enquesta, com venim fent habitualment a final de temporada, i aquesta enquesta doncs, el que fa és una mica copsar la sensació, les dades de cada gremiat, ja sigui un bar, un restaurant, una guingueta de platja.
0: Parlàvem amb el president d'hostaleria que la temporada no ha acabat, és a dir, que es compta molt amb el mes de setembre, octubre i fins i tot part de novembre. També pel que fa als bars i restaurants es compta amb aquests mesos?
8: Sí, el sector és positiu pel que fa al setembre i octubre. De fet, el que volem amb aquests dos mesos és que deixi de ser simplement un final de temporada i es converteixin en temporada. Sí que el públic canvia, hi ha menys volum i és un públic doncs, que sol tenir una despesa mitjana un pèl més elevada. Tot i que després d'una temporada alta doncs una mica irregular, el sector és força prudent i no ens atrevim a tenir tampoc unes perspectives boníssimes. És a dir, que si acaba vinguent gent i acaba doncs, siguent un bon final de temporada, doncs benvingut sigui.
0: Comparat amb l'any passat, fins ara la temporada ha estat millor o no?
8: Hi ha hagut dies molt bons i dies sorprenentment fluixos, en moments que poder doncs, es treballava molt. La fotografia no és igual per tothom. Hi ha locals que han crescut, però també n'hi ha altres que han patit, que és el que ens traslladen molts companys, no? Que cada vegada doncs, costa més generar el mateix marge. A vegades doncs, una terrassa plena no significa doncs, que aquell bar o restaurant estigui funcionant millor que l'any passat. Jo podríem dir doncs, que és una temporada que prova, però quan entrem a mirar els números dels negocis doncs la valoració ja no és tan positiva. Sorprèn l'agost. L'agost ens ha deixat una sensació agradolça, ja que més de la meitat dels restaurants doncs, que han contestat l'enquesta doncs, consideren que aquest agost ha estat pitjor que el de l'any passat i és un mes doncs, que tradicionalment doncs, és el mes més fort on t'esperes compensar bona part de la temporada.
0: I heu arribat a alguna conclusió del per què?
8: Bé, doncs hi ha forces motius que poden doncs, determinar doncs, aquesta baixada de consum. Part d'Europa doncs, està patint també la inflació, preu dels carburants, França està pràcticament en recessió, onades de calor doncs, que també doncs, ens estan castigant i que fa doncs, que molt turista doncs, en alta temporada no acabi triant Lloret de Mar. Són forces motius, també els costos cada cop doncs, són més elevats, costos laborals, pressió fiscal, tot això doncs, fa que quan parlem d'una temporada ja no només entri el volum, sinó doncs, que també doncs, estiguem parlant de la rendibilitat, no? I aquí és poder la dada més alarmant, és a dir, que diem que ha estat una temporada correcta, però que, clar, en temes de números, doncs, aquí doncs, està costant molt més. El debat que hem de tenir com a destinació ja no és si volem créixer només en volum, sinó també en valor. Al final, doncs, a nosaltres el que ens interessa és tenir visitants, evidentment, però també ens interessa un turisme que consumeixi tant el restaurant, el comerç, l'oci i el conjunt del poble. Jo no criticaria cap perfil de turista, però sí que intentaria entendre, doncs, com i per què està canviant el comportament de consum.
0: Tot plegat en un context en què la restauració a Lloret de Mar ha fet un salt qualitatiu, hi ha força diversitat, però en canvi, tot i que no vols entrar de fet en el perfil de turista, el tema és que el consumidor no és el mateix que l'oferta.
8: Correcte. Jo m'atreviria a dir que el que té un producte doncs, força treballat, força específic, amb una oferta de qualitat, doncs, doncs aquest perfil de restaurador o de bar, doncs, ha patit menys, i el que té una oferta més genèrica, molt centrada en alta temporada, doncs poder, doncs, ha patit més, no? Poder una oferta, doncs, més centrada en el públic jove. Es detecta també una menor presència de turista jove que altres anys, cosa, doncs, que això també, doncs, fa que quan parlem de volum, doncs, doncs no s'acabi repartint igual, no? Poder la zona centre, doncs, alguna tipologia de negoci ha patit més que altres zones com poden estar més allunyades, com Cales o altres zones que no depenguin tant del nucli antic. La restauració al final és un dels grans aparadors de Lloret i bueno, també és un dels sectors, doncs, que pot explicar millor, doncs, el que està passant al carrer. Jo crec que hem de parlar ja no només de quantitat, però també de la qualitat de la despesa, no? Al final és una mica el que he dit al principi, temporada correcta, a prova, però en termes de rendibilitat, doncs, hi ha alguna llum d'alerta, i aquí, doncs, ja no només estem parlant d'un pilloret, sinó aconseguir, doncs, que l'activitat repercuteixi en l'economia local.
0: Doncs, Marc Linares, agraïm aquesta valoració. Insistim, a finals del mes d'agost, havent passat aquest mes. Gràcies per la trucada i molt bon dia.
8: A vosaltres, bon dia.
9: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Continuem amb altres temes. El bon dia, bona hora. Ara és un quart i mig de 9 del matí. Uns 9.000 alumnes d'arreu de Catalunya fan aquests dies la selectivitat, que és l'última vegada que es convoca el mes de setembre. A partir d'aquest proper curs, la idea és fer la convocatòria extraordinària el mes de juliol. La idea és que les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'alineïn amb el calendari de totes les etapes educatives, com ja fan actualment totes les altres comunitats a l'estat espanyol. D'aquesta manera, els estudiants que es presentin a la convocatòria extraordinària podran saber les notes a l'agost, i si és el cas, tindran temps de començar el curs universitari al setembre, com la resta d'alumnes. A més, el fet que la convocatòria extraordinària se celebri només un mes després de l'ordinària també permetrà que els alumnes estiguin més frescos els continguts que entren a l'examen. La selectivitat de setembre va començar ahir i s'allarga fins demà divendres i compta amb un increment de 770 estudiants respecte l'any passat. Dels 9.000 estudiants que s'hi han presentat, més de 7.600 provenen de batxillerat i uns 1.350 de cicles formatius de grau superior. Per fer-ne les valoracions pertinents, escoltem tot seguit una entrevista enregistrada per la Maria Joan Comartí.
10: En parlem amb el director de l'Institut Rocagrossa, Quique Molina, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Què us sembla aquest canvi que hi haurà a partir d'aquest curs que començarem ara, de la selectivitat de setembre, que passarà a ser el juliol? Això és una cosa a priori positiva? És negativa perquè deixa menys temps d'estudi? Com ho percebeu, això, els docents?
11: Bé, aquí cadascú pot tenir la seva opinió personal, però jo crec que de manera genèrica podem valorar que l'alumnat surti de beneficiat i al final aquestes mesures han d'anar dirigides a l'alumnat. En quin sentit es sortirà beneficiat? Bé, per un costat ens trobem alumnes que el juny, no, bueno, o a finals de maig, que és quan es fa l'avaluació de segon de batxillerat per anar a la selectivitat en primera convocatòria, no superen el batxillerat, els hi queden una, dues, tres, quatre matèries suspeses, i aleshores quan fan les recuperacions al juny, després fins al setembre no es poden presentar a la selectivitat, amb el neguit que comporta haver d'estar tot l'estiu sense saber si aprovaràs la selectivitat, si entraràs en els estudis que desitges. Bé, al final és allargar una mica el neguit i el nerviosisme, bueno, aquest nerviosisme que pot generar a tota la família. En canvi, si ara els alumnes fan la recuperació de les matèries pendents de batxillerat al juny i al juliol ja es poden presentar a la selectivitat, probablement serà més fàcil que obtinguin una plaça universitària durant el juliol, i en el cas de que no aprovin la selectivitat o no obtinguin una plaça universitària al juliol, tenen encara marxa per sol·licitar places en cicles formatius de grau superior. Per tant, per tots aquests motius, jo crec que beneficiarà l'alumne, les famílies, i encara hi ha un motiu més. Tu m'has comentat de que tindran poc temps per estudiar. En realitat, qui en la primera convocatòria de batxillerat no aprova a finals de maig, i aleshores es prepara per recuperar el juny les matèries que li hagin quedat, si ha d'anar a l'activitat al juliol encara ho té molt fresc. Quan hi ha un estiu pel mig, a més, bueno, amb les característiques de la població de Lloret, no? que els alumnes de batxillerat ja tenen 17-18 anys i aprofiten per treballar a l'estiu, la selectivitat del setembre els hi agafa una mica en fred, i hi ha qui ha pogut preparar-se-la molt bé i hi ha qui no. Jo crec que si l'examen és al juliol, doncs els hi agafarà amb els coneixements una mica més frescos.
10: I tant. Doncs queden clar tots els beneficis. En aquesta selectivitat també s'hi poden presentar els alumnes que no passen la primera selectivitat, o només és per nova convocatòria? No sé si m'explico.
11: Sí, no, és nova convocatòria, i de fet també es poden presentar si no l'han superat a la primera convocatòria o si volen pujar la nota, perquè a vegades a la primera convocatòria hi ha alumnes que han anat molt justets i aleshores això els impedeix entrar a les carreres que els agradaria, i poden presentar-se per intentar pujar nota, perquè escollen una altra matèria de modalitat que els hi pondera per alguna carrera, i per tant poden tornar-se a presentar alumnes que ja s'havien presentat al juny.
10: Clar, això també en aquests alumnes també els beneficia, no? Tant els que volen pujar nota com els que no han passat a la primera convocatòria, perquè també ho tenen fresc, no? Això que comentaves, també els hi passa.
11: Clar, és això. Si fas la selectivitat a inicis de juny, no? Normalment acostuma a ser primera, segona setmana de juny, la primera convocatòria, i després a principis de juliol tens aquesta opció de segona convocatòria, bé, és això, encara ho tens prou fresc. És allò de dir, hosti, m'he presentat aquesta matèria de modalitat, no he aconseguit la ponderació que m'interessava, veig que hi ha una altra matèria de modalitat que he cursat a l'institut i m'apondera més, doncs me presento a veure si m'adona el punt que me falta, no? Per tant, jo crec, la valoració que fem molts docents és que serà positiu. Ara, després aquí ja, cadascú pot fer la valoració personal que consideri, no? Però d'entrada sembla que ha de ser positiu per l'alumnat i per la tranquil·litat de les famílies també.
10: Està clar. I hem de dir, Quique, que aquests dies s'està fent la selectivitat de setembre, que és l'última, en principi, que es farà el mes de setembre, i aquí a Lloret tenim constància que hi ha alumnes que la fan, però ja no estan vinculats al centre, no? Ja, aquí no hi ha el seguiment tan proper que en feu a final de curs.
11: Clar, quan van al juny, els hi fem una mica tot, l'acompanyament els hi fem nosaltres, no? Que assegurar-nos que s'han inscrit, que s'han matriculat, els acompanyem, va un vocal de centre que els acompanya durant tota la jornada d'exàmens i està ja a la seva disposició. En canvi, quan s'inscriuen quan es matriculen a fer els exàmens al setembre, ara ja és per lliure. Són ells que es matriculen, són ells que es desplacen a fer els exàmens i no hi assisteix un vocal de centre en representació d'aquests alumnes. Nosaltres tenim constància que el nostre centre s'han matriculat, si no m'equivoco, uns 5 alumnes dels que no havien aprovat el segon de batxillerat a finals de maig, i 3 alumnes que van fer la selectivitat però que volen millorar la seva nota i les ponderacions, i també s'han presentat una altra vegada.
10: Doncs molta sort a tots ells, esperem que els vagi molt i molt bé, i volíem deixar dit doncs, aquesta novetat destacada de cara a aquest proper curs que estem a punt de començar. La setmana que ve en parlarem més àmpliament, també veurem doncs, totes les reclamacions que fan els docents, a veure com està tot aquest pols amb la Generalitat, però per ara, com que aquests dies s'està fent la selectivitat, volíem valorar aquesta novetat amb algun docent, i en aquest cas ho hem fet amb el director de l'Institut Roca Grossa, Quique Molina. Moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns, i molt bon inici de curs.
11: Moltes gràcies, desitgem un molt bon curs per tothom, tota la comunitat de Lloret.
0: Hem arribat a 9:15 del matí, moment per saber la previsió del temps amb Àlex Santcliment. Bon dia.
12: Bon dia. El temps serà pràcticament calcat al de dimecres aquest dijous, amb una situació meteorològica que continua dominada tant per l'anticicló, per una banda, que ens garanteix aquesta absència de núvols i, per tant, també aquesta absència de precipitacions, com també per aquesta massa d'aire càlid que arriba des del nord del continent africà i que, a banda de portar-nos una mica més de pols en suspensió, que podria deixar el cel una mica més enterbolit, també ens portarà aquestes temperatures inusualment elevades. Per què? Doncs perquè parlarem de temperatures entre 3 i 7 graus per damunt del que tocaria a inicis de setembre, tant avui com també demà i durant el cap de setmana. Això es traduirà, doncs, en temperatures màximes que superaran clarament els 30 graus, tant a primera línia de mar com especialment a l'interior, on podrien superar els 35 o 36 graus en àmplies zones. I això també persistirà de cara a divendres i al cap de setmana, amb unes màximes molt elevades, amb xafogor acusada a la costa i també amb unes temperatures mínimes tropicals, per tant, per damunt dels 20 graus, tant al litoral com també en punts del prelitoral. Per tant, tornen aquestes nits de mal dormir amb uns migdies més típics de finals del mes de juliol o de principis del mes d'agost que no pas d'aquest inici de la tardor meteorològica, i tot plegat sense cap canvi a la vista, com a mínim, fins a mitjans de la setmana vinent.
0: Gràcies, Àlex, per la informació. Cel ben serè, sol que llueix a Lloret de Mar, temperatura gairebé ja de 22 graus a aquesta hora de matí, amb un 77% d'humitat relativa a l'aire.

0: Fem un breu repàs a la informació que destaca la premsa escrita. Diari de Girona avui obre dient que les morts per la calor baten el rècord aquest estiu a Girona. Amb fotografia il·lustrativa, també manifestació per Ceuta, a la ciutat de Girona, a la plaça del Vi, on la situació migratòria a Ceuta divideix aquesta plaça del Vi de Girona. Amb bateria de titulars, el cementiri nou presenta risc de despreniment de grans lloses als blocs dels nínxols. El tema del dia en aquest rotatiu és que Girona lidera el creixement de desocupació del final de la temporada. I en cultura, una nova sala 4D Motion obre el pla de renovació dels Ocine Girona. Al punt avui, tema monogràfic, fre europeu a la intel·ligència artificial reclutadora. Diu la notícia que les empreses de selecció de personal tenen 16 mesos per fer els deures que li reclama el nou reglament. El diari Ara, crisi de Ceuta. L'informe policial apunta al Marroc i deixa Marlaska en evidència. També fotografia il·lustrativa, en aquest cas per la manifestació a Ceuta, que clama contra la gestió de Sánchez. A peu de plana, bateria de titulars. Catalunya tanca l'agost amb 14.600 aturats més que el juliol. Canvis en l'accés a la meva salut a l'aplicació mòbil ja no caldrà el codi IDCAT per identificar-se. I també l'OTAN i la Unió Europea denuncien l'escalada en els atacs de Rússia. Diari El País avui obre dient tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta. Fotografia il·lustrativa per la multitud que protesta per Ceuta. La mateixa fotografia la trobem al diari El Mundo, bàsicament a la resta de premsa escrita, però en aquest cas amb el titular dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. També fotografia il·lustrativa per la manifestació multitudinària d'ahir amb el titular a La Vanguardia, la policia veu connivència del Marroc en un assalt planificat al detall. A El Periódico de Catalunya, més del mateix. La policia sosté que agents de Rabat van guiar els immigrants, amb també fotografia il·lustrativa de les mobilitzacions per Ceuta. I, finalment, com no, el diari ABC també fotografia a tota plana amb la notícia o el titular «La Guàrdia Civil va detectar espies del Marroc amagats en la llau i Espanya es tira al carrer per defensar Ceuta». Ràpidament al 3cat.cat. En 3 minuts podem llegir els següents titulars. Un Sánchez a la corda fluixa compareix al Congrés per Ceuta en el pitjor moment de la crisi. En la mateixa línia, l'informe de la policia diu que forces policials del Marroc van guiar activament l'entrada a Ceuta. Milers de persones en les concentracions de suport a Ceuta i contra el govern espanyol. Ordenen l'internament en règim tancat per als dos menors acusats d'homicidi per l'apunyalament de Manresa. Més en successos, detenen per homicidi els pares d'una criatura desapareguda a Santa Bàrbara i troben un nadó mort en un bloc de pisos de la mina a Sant Adrià de Besòs. En ensenyament, la USTEC reconeix el risc de fer vaga el primer dia de curs i hores abans de seure amb Niubó. Barcelona aconsegueix per primer cop que empresonin un lladre multireincident amb 34 condemnes. A nivell internacional, una Venezuela, en aquest cas a nivell internacional, la notícia és que una Venezuela dividida signa l'acord que cedeix als Estats Units 65.000 milions de barrils de petroli. I un estudi conclou que la relació de la microbiota intestinal i la depressió és diferent entre sexes. A nivell empresarial, Cirsa anuncia la fusió amb l'empresa italiana Lottomatica per ser un gegant mundial del sector del joc. I l'Observatori Fabra, a Barcelona, bat un nou rècord de temperatura al setembre, 33 graus i mig centígrads.
1: Bon dia, bona hora. Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 37 minuts, obrim plana esportiva. Ho explicàvem fa uns dies. Daniela Guillén va fer podi al motocross a Championship, celebrat aquest cap de setmana passat a l'Ironman Raceway a Crawfordsville, Indiana, Estats Units. La pilot de Lloret de Mar competia per primera vegada en aquest campionat i va acabar empatada a 42 punts amb Merle Herrick, mentre que Charlie Cannon es va endur la victòria d'aquesta cita amb 50 punts. Daniela Guillén va participar a la prova enmig de la lluita pel Mundial de Motocross, que lidera amb 6 punts d'avantatge quan només queda la prova d'Austràlia per disputar. Qui ha parlat amb la pilot lloretenca és la nostra companya Maria Joan Comartí, que tot seguit l'escoltem.
2: Daniela Guillén, bon dia.
3: Bon dia.
2: I felicitats.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Altra vegada t'hem de felicitar perquè vas participar en aquesta batalla, enmig d'aquesta batalla pel Mundial, vas participar en aquesta prova als Estats Units i amb un bon resultat, no? Vas aconseguir podi, a més amb empat a punts. Explica'ns una mica com va anar la cosa.
3: Sí, no, la veritat que estic molt contenta. Va ser un cap de setmana molt positiu. Vam anar ja més que res a viure l'experiència, a veure com està el nivell allà i si està una mica millor que aquí a Europa, perquè la veritat que no ens valoren massa aquí a Europa, i la veritat que allà als Estats Units vaig veure un canvi total. Vaig quedar impressionada de com era allò, el món, com ho viuen, el motocross i tot. O sigui que una experiència molt positiva.
2: Una cosa que ja sabies, no? Perquè ens comentaves precisament fa unes setmanes que a tu t'agradaria molt marxar d'aquí precisament per això, no? Perquè no se'ls valora, i que als Estats Units hi ha aquest ressò, i ara que ho has pogut viure encara ho tens més clar, que t'agradaria el futur, el veus allà?
3: Sí, la veritat que vaig acabar la carrera i ja li vaig dir, bueno, al meu jefe que estava per allà, i li vaig dir, busca'm algú per aquí perquè jo em vull vindre aquí. I la veritat que molt positiva, més que res perquè és un altre món, no? Al final el motocross aquí potser és el esport número 23 i allà potser és el número 5, saps? Llavors la gent, l'afició, tot com ho viuen és totalment diferent.
2: Doncs celebrem aquesta bona experiència. Explicàvem que vam fer una mica de repàs de com t'havia anat el cap de setmana. Vas fer una molt bona sortida a la primera cursa i això et va permetre acabar segona, i en canvi la segona cursa la cosa es va complicar, però vas fer una remuntada espectacular, no?
3: Sí, al final és un altre format, totalment diferent. Allà als Estats Units són 12 minuts més una volta, aquí són 20 més 2, llavors et dona temps a recuperar una mica. I clar, ja als Estats Units, com són 12 minuts, és una altra forma de veure la carrera, no? Al final són 6 voltes de sprint que ho has de donar tot i no estic acostumada. Llavors vaig sortir la primera màniga una mica adormida, i ja quan em vaig donar compte em quedaven 3 voltes, però bueno, vaig poder acabar segona, que està molt bé. I el diumenge, com tu has dit, doncs al final si tens una mala sortida en 12 minuts, poc pots recuperar, i molt que vaig fer, però bueno, al final és una altra forma d'entrenar, una altra forma de veure la carrera, però em va agradar molt, sobretot pues, també el feeling que tenen totes les pilots, es porten totes bé, totes es saluden, què tal, no sé què, o sigui que és una altra forma de viure el motocross.
2: Ho celebrem, i t'hi veus ja de cara a la temporada vinent, o és una cosa més a llarg termini?
3: Bueno, jo ja em vaig veure ja... allà, o sigui, em va agradar moltíssim. Sí que és veritat que em queda encara el més important, que és el Mundial, que estic a 6 punts d'avantatge, o sigui que primer acabem aquesta carrera, veiem el que passa i ja mirarem el futur.
2: Doncs ben fet, no pressió només en aquest sentit, també veurem de mica en mica què és el que vas fent. I volíem parlar també d'aquesta última carrera que et queda del Mundial. Vas recuperar després de la febrada i de perdre la primera posició, vas recuperar altra vegada el primer lloc i ara queda només una prova. Com l'afrontes, com l'estàs preparant?
3: Sí, al final és l'última, porto 6 punts d'avantatge i... Al final, bueno, jo crec que recuperar aquests 6 punts m'ha anat molt bé perquè puc arribar una mica més amb calma, però bueno, al final jo vaig a la carrera, si puc guanyar, guanyaré i no mirar tant els punts sinó la carrera perquè si no és molta pressió.
2: Molt, molt ben fet també, veig que vas ben aconsellada i amb el cap molt clar. Pel que fa al circuit, t'és favorable, t'és complicat, com es presenta en aquest sentit?
3: Bueno, el circuit és, jo suposo que serà el mateix de l'any passat. La veritat que l'any passat ja em va anar molt bé, vaig guanyar la cursa, o sigui que em va agradar, tinc bon feeling i res, a veure com, què passa i res, jo crec que anirà molt bé i bueno, jo no vull dir res però jo crec que anirà bé.
2: Moltíssima sort, esperem que es compleixin aquests pronòstics, que no hi hagin febrades ni impediments, obstacles a superar d'última hora. I en tot cas, Daniela, evidentment nosaltres ho seguirem amb molta atenció i com sempre, moltíssimes gràcies per la teva proximitat i per atendre la trucada de la ràdio. Que vagi molt i molt bé, molta sort.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia, bona hora.
0: Un minut i arribem a 9:15. Estem immersos en informació esportiva perquè ara toca parlar dels lloretencs Raül Costa i Jaume Carbó, que formen part de la nova junta directiva de la Federació Catalana de Motociclisme, liderada per Jordi Pallarès. A més, a Raül Costa l'han nomenat president de la Comissió de Medi Natural. Aquesta és una entrevista que també ha realitzat la nostra companya Maria Joan Comartí.
2: Per parlar-ne ens visita aquí als estudis Raül Costa. Molt bon dia, Raül.
4: Molt bon dia, molt bon dia.
2: Primer de tot, per què vau decidir tornar a entrar a dins de la Junta, presentar aquesta nova Junta, que heu estat la guanyadora, per què vau decidir embrancar-vos-hi, tant tu com en Jaume Carbó, també d'aquí Lloret?
4: Sí, l'explicació és una mica complexa. Jo, així de manera genèrica, puc dir que la gent que ens hem presentat som gent que portem o hem portat molts anys en el món del motociclisme. En Jaume aquí ja fa molts anys amb el Roadbook, inclús quan era molt jove amb l'Automoto Lloret, nosaltres amb el Pistó, però el cert és que als anys 90 i principis d'aquest segle vam estar fent curses de motocross, trial, molt plegats, tant per allà la Vall Alta, Sant Pol, Sant Cebrià, com aquí també, a Lloret, sobretot, a Can Daura, havíem fet moltes curses de motocross, de trial de nens també, inclús el Mundial de Trial amb el Motor Club Terrassa i la Federació Espanyola, Campionat del Món, que el van portar aquí ara fa 25 o 26 anys. Després d'una temporada per qüestions familiars una mica al marge, la veritat és que el Jordi Pallarès, que és el nou president, molt amic nostre de fa molts anys, ja el coneixíem de quan va ser secretari tècnic, secretari esportiu, secretari general de la federació, bueno, ens va proposar començar-nos a reunir, trobar, parlar. Això va ser l'any passat, el motiu de per l'octubre. Sobretot amb motiu, bueno, diversos motius. Un, pues, que hi havia un tema d'encariment de llicències per les assegurances que no tenia massa sentit. Semblava també que el motocross estava a nivell català, estava una mica deixat de la mà de Déu. Algun problema en el car de trial de Ripoll. Hi havia el tema del parc motor també a Castellolí, que al final la responsable és la Federació Catalana i és un tema que està embarrancat, que estem ara en vies de solució. I després jo crec que la gota que va vessar el got va ser un tancament inesperat del circuit de motocross de Bellpuig, que és el circuit de Catalunya, i jo crec que és el millor circuit de Catalunya per descomptat, i segurament és un dels millors d'Espanya. És un circuit que havia no només campionat de Catalunya i campionat d'Espanya, sinó que havia tingut inclús, em sembla, en un parell d'ocasions, gran premi d'Espanya de campionat del món de motocross. Vam trobar la gent de Lleida sobretot molt desencisada, la gent del cross de Girona també, en fi, va semblar que era el moment d'intentar donar un canvi a la federació, i bueno, a través del Jordi Pallarès, que ens coneixem de fa molts anys, pues ens vam tornar a trobar i bueno, vam dir, hem de fer alguna cosa, i d'aquí pues, a l'octubre, novembre de l'any passat, poc temps després del tancament del circuit de Bellpuig, pues va començar un embrió de lo que al final, a partir del gener-febrer, vam tenir clar que havia de ser una candidatura, podíem dir, a l'oposició, perquè nosaltres la candidatura l'hem presentat versus la candidatura del senyor Salvador Prat, el Tato, que ha sigut president 4 anys. Mm. I, bueno, pues, mira, amb feina, molta feina durant gairebé 4 mesos, i vam veure les eleccions ara pel juny, i pues vam guanyar.
2: I aquí esteu.
4: Aquí estem, sí, sí.
2: Com a lloretencs, no sé si pots parlar en nom d'en Jaume,
4: sí,
2: però
4: almenys sí,
2: tu...
4: Sí, sí, totalment. Ell sap que estic aquí, el que passa que em va dir no podia venir, perquè tenia molta feina. Jo, per sort, ja ho saps que tinc el despatx aquí molt a la vora, no em costa res, però puc parlar en nom d'ell tranquil·lament.
2: I,
4: sí.
2: A lloretencs, us agradaria? Perquè als anys 90, quan ja va ser a la Junta... una de les grans fites que vas aconseguir va ser el Mundial de Trial,
4: sí,
2: Gran Premi d'Espanya,
4: sí,
2: aquí a Lloret. Sí. Us agradaria recuperar algun esdeveniment?
4: Molt, molt, molt. El que passa que ens ho haurem de treballar. Això segur que sí, però tampoc pot ser d'avui per demà. Podríem parlar... En el mig termini seria possible. Seria possible. Tal com estem ara situats i d'allò, amb l'expertesa i coneixement que tenim, tot i que la meva faceta, ja inclús per la meva professió, pues, a mi ja m'han assignat tot el tema aquest d'accés al medi natural, que ja ho havia portat als anys 90, quan vaig entrar jo l'any 90... Ostres, no ho sé, vaig estar 2 mandats aleshores, uh-huh, amb el Joan Panyell i després amb l'Àngel Viladoms, el tema aquest de l'accés al medi natural, la llei de regulació de l'accés i el decret.
2: Perquè doncs això, ja quina feina, en què consisteix, més o menys? Quina sí, tasca...
4: És una feina molt tècnica.
2: Però molt a grans trets o...?
4: Sí, és a veure com s'ordena, com es reglamenta tot el que és l'accés amb moto al medi natural. Què vol dir això? Pues vol dir, sobretot, afectacions trial, enduro, excursions que es puguin fer per la muntanya. Clar, el camp a través està prohibit, però en canvi trials en fem. Mm. Bueno, aquí jo crec que en general, de la mà dels agents forestals, no ha anat malament l'aplicació d'aquesta llei al reglament. Ara, precisament, tenim una trobada amb el cap dels agents rurals de la Catalunya Central, perquè allà es fan moltes proves per la muntanya, i precisament des d'ells, que jo crec que hi ha una vessant molt col·laborativa del Departament d'Agricultura, bueno, volem buscar la manera, inclús potser fer algun tipus d'ordre de treball, perquè no hi hagin problemes. No n'hi ha gaires, la veritat és que hem de dir que per el que ens hem trobat fins ara des del Departament d'Agricultura, no són anti, al contrari, vull dir, són bastant receptius. Home, per alguna cosa aquí, els millors pilots de trial i enduro són catalans.
2: Catalans,
4: sí,
2: i tant.
4: Sí, i tant. I ells ho saben.
2: I
4: perquè hi hagin pilots punters i tal, amb enduro, motocross, trial, hi han d'haver-hi llocs.
2: I, Raül, només per fer-hi èmfasi, un dels objectius serà aquest, que el trial o el motocross o el món del motociclisme aquí a Lloret revifi una mica?
4: És que sí, hi ha gent que practica trial i enduro i tal, i motocross, però no, jo me'n recordo 25 anys enrere, pistes de motocross, sobretot a Girona, n'hi havia bastantes. I ara, pues, per lo que sigui, pues, és que, clar, legalitzar-la és complicat. És molt complicat. I posar-la en marxa també, perquè no és el mateix fer una cursa un cap de setmana, que és com el que fa una fira, la monta i la desmunta, a tenir una cosa permanent. Mm. Jo crec que circuits a Girona de motocross permanents, ara mateix diria el de Sant Hilari, els Cortals, i algun altre n'hi ha, però poca cosa, eh? Mm. I en quant a trial, l'única àrea que està bé és la de Ripoll, que nosaltres des de la federació sí que la volem potenciar, perquè per nosaltres, ja li diem, el CAR de trial, és el centre del rendiment, i la Federació Espanyola també s'ho pren així. Entens? Allà hi enviem pilots de tot arreu, específicament a trial i a algú d'enduro.
2: Doncs en tot cas, molts èxits amb aquesta nova etapa, gràcies per compartir-ho amb nosaltres, i qualsevol novetat, qualsevol cosa rellevant, aquí estarem per escoltar-la.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: 7 minuts i arribem a les 9 del matí. Més temes. La biblioteca organitza aquest matí una activitat destinada als més petits de la casa, als infants de 0 a 18 mesos. La idea és fer un tastet de diferents jocs de falda. La directora de la biblioteca, Gisela Ruiz, explica que a través d'aquests jocs de dits i mans, acompanyats de cantarelles tradicionals, es reforcen els vincles afectius amb la mainada i se'ls acompanya des dels primers mesos de vida en el camí de la lectura.
5: Tot això forma part del que anomenem l'etnopoètica, que són totes aquestes, per dir-ho així, per dir-ho molt senzill, les primeres literatures que posem a l'abast de l'infant, no? A partir de la paraula, de la cançó, del ritme, del joc amb les mans i els dits, etc., i que són la porta d'accés futura o l'inici del camí lector d'aquest infant. I per tant, perquè les famílies puguin recuperar tot aquest patrimoni cultural, farem aquests petits tastets.
0: El taller, que és gratuït, es farà avui dijous a les 11 del matí a la biblioteca, i les inscripcions es poden fer al mateix equipament. També avui a la biblioteca, però a la tarda, s'ha programat una xerrada sobre l'experiència dels republicans espanyols al sud de França entre el 1939 i 1950. Aquesta informació la ofereix Gentil Puig. Es tracta, doncs, de 500.000 les persones, la xifra que globalment historiadors i especialistes acorden adonar d'espanyols que van haver d'exiliar-se a França. Els homes, uns 350.000, anaven a parar als camps de concentració de les costes franceses. Els 150.000 restants eren dones i infants que eren enviats amb trens de bèstia cap al nord de França. Escoltem el historiador Gentil Puig.
6: 500.000, però molts altres van anar a... Alguns nens van anar a parar a la Unió Soviètica, d'altres van exiliar a Sud-amèrica, sobretot a Mèxic, que acollia també un grapat d'exiliats. No et sabria dir les quantitats que van anar ni a Rússia, ni a Unió Soviètica, ni a Mèxic, ni a Sud-amèrica.
0: El desplaçament, la Segona Guerra Mundial, l'alliberament a França i tot el que va continuar fins als anys 60 és principalment del que es parlarà a la xerrada, i justament també és la part del capítol 1 del llibre del mateix Gentil Puig, El passat en s'empaita, vicissituds d'un fill exiliat republicà. Un total de 272 planes on l'autor narra els records que l'ha marcat durant la seva infància i adolescència de fill exiliat republicà a França, primer a Tolosa de Llenguadoc i més tard a París.
6: Jo mateix tenia 5 anys quan vaig passar la frontera, el 39, i ara en tinc 92. El valor afegit, diuen, quan jo em presenten per fer aquestes xerrades, diuen que el valor afegit és que jo ho vaig viure d'infant i d'adolescent. Vaig tenir la sort que el meu pare va quedar com a hortelà o jardiner o pagès d'una propietat que era als afores de Tolosa, en el qual vam poder treballar la terra i tenir productes i viure del producte de la terra, i de ser acollits per un burgès que ens va acollir donant feina al meu pare i allotjament a nosaltres quan érem infants.
0: Gentil Puig destaca la importància de treballar la memòria històrica, que és tan important a tots els pobles. Diu, el relleu cal que el prenguin els joves i les generacions que seguiran per evitar que una experiència com la que va haver de viure torni a passar. A més, declara estar molt preocupat pels diferents conflictes bèl·lics presents arreu del món. En el cas de la guerra entre Rússia i Ucraïna, confessa estar especialment preocupat. També pel que fa a la gestió de Trump amb Amèrica.
7: Jo dic que estem atacats de tot costat, i això és Europa i la democràcia europea que està atacada de mala manera per aquests dos extrems terribles, no? I per això sóc solidari de la lluita dels ucraïnesos que ens estan defensant encara d'una forma heroica. I fins i tot ja he volgut fer una cosa que encara no he fet, que és comparar la resistència dels 3 anys del feixisme dels republicans espanyols, del 36, del 39, amb la guerra que ells porten de fa 4 anys, que és diferent, no hi ha dubte, hi ha moltes coses diferents, però també n'hi ha de semblants.
0: La conclusió a què arriba Gentil Puig és que cal salvar la democràcia per sobre de tot. Recordem que la xerrada serà avui a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. L'entrada és oberta a tothom.

Així arribem a la part final del Bon Dia Bona Hora de l'informatiu matinal de Nova Ràdio Lloret. Avui hem destacat que els restauradors de Lloret alerten d'una pèrdua de la rendibilitat amb un consumidor més prudent en la despesa. Les valoracions de l'estiu són desiguals en el sector de la restauració. En general, els establiments han mantingut l'afluència de clients, però una part significativa dels negocis assegura que han tingut més dificultats per transformar aquesta activitat en rendibilitat. Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreuen de l'enquesta que ha fet el gremi de bars, restaurants i cafeteries entre els seus socis per conèixer l'evolució de la temporada alta i comparar-la amb la del 2025. Hem escoltat el president de l'entitat, Marc Linares. Aquesta i altres informacions que hem tractat en aquest Bon Dia Bona Hora són les que podreu escoltar escoltant els butlletins de notícies cada hora en punt a partir de les 10 del matí fins a mitjanit. I també tota la informació recollida a la pàgina web novaradiolloret.org. També la informació a xarxes socials. Res més. L'informatiu matinal torna a partir de demà a les 8 en punt del matí. Adéu-siau.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Lloret, Blanes i Tossa s'enfrontaran un cop més aquest cap de setmana en la que es tracta ja de la 22a edició del mític torneig Selva Marítima de futbol. En aquesta ocasió, el triangular es disputarà a la Ciutat Esportiva de Blanes aquest dissabte a la tarda. El primer partit enfrontarà el Lloret amb el Tossa a les 5 de la tarda. A les 6, el Blanes es veurà les cares amb el perdedor del primer enfrontament. I, finalment, el Blanes jugarà contra el guanyador del primer partit a les 7 de la tarda. En parlem de tot plegat amb Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret. Un esdeveniment que, segons ell, marca l'inici de la temporada. Escoltem-lo.
3: Quan arriba el torneig de la Marítima, que ja és la 22a edició aquest cop, vol dir que ja estem a punt de començar la temporada i sempre és un test important per nosaltres, perquè ens enfrontem amb dos rivals, un directe, que el tenim a la mateixa categoria que nosaltres, que és el Tossa, que està a la mateixa categoria i a més és un rival directe perquè té un gran equip, i per altre costat el Blanes, que és un equip que s'ha reforçat molt bé, amb jugadors que coneixem molt bé i un equip fet per intentar pujar. Per tant, és un test de nivell i un test important per saber allà on estem i allò que podem aspirar.
2: En el torneig hi ha molts jugadors, explica que han arribat a jugar en els tres clubs. Un moment, doncs, molt especial per alguns que es retroben tant amb antics companys com veïns futbolístics.

0: prestigi per destinació turística, que som de turisme esportiu. Creiem que això també és important.
1: Esperançats, doncs, de fer una gran temporada no només amb el primer equip, sinó amb tots els equips de la base. I conclou que l'objectiu principal del president seria el de potenciar, competir i fer-se forts a casa en una lliga tan competitiva com la seva.
0: Bueno, nosaltres hem fet un esforç molt gran per donar a l'entrenador tot allò que ens ha demanat, tot allò que ell considerava que era que es tenia que modificar, que teníem que potenciar, i per tant creiem que tenim un equip per competir. Per competir, pujar, són paraules molt grans, perquè al final estem parlant d'una lliga molt, molt, molt, molt competitiva. Estem parlant que ens trobarem amb rivals com el Figueres, com el Palamós, com el propi Tossa.
1: Són declaracions de Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Daniela Guillén fa una valoració molt positiva de la seva participació al Motocross Championship del cap de setmana passat a Indiana. Era la primera vegada que la pilot de Lloret de Mar corria a l'Ironman Raceway a Crawfordsville, Indiana, i va quedar impressionada de com es viu aquest esport a Amèrica. Ella mateixa explica que allà les pilots estan molt més ben valorades que a Europa i també destaca el bon ambient que hi ha entre totes les contrincants.
3: La veritat que estic molt contenta, va ser un cap de setmana molt positiu. Vam anar ja més que res a viure l'experiència, a veure com està el nivell allà i si està una mica millor que aquí a Europa, perquè la veritat que no ens valoren massa aquí a Europa i la veritat que allà als Estats Units vaig veure un canvi total. Vaig quedar impressionada de com era jo, el món, com ho viuen, el motocross i tot. O sigui que una experiència molt positiva.
2: Tot i que l'objectiu era simplement viure l'experiència, Daniela Guillén va sumar un nou podi internacional al seu palmarès, aconseguint una segona posició empatada a punts amb Merle Herrick. Charlie Cannon es va endur la victòria. La diferència en el plantejament de la cursa va passar factura a la lloretenca, però tot i així va protagonitzar una remuntada espectacular que li va permetre el bon resultat final.
3: Són 6 voltes d'esprint que ho has de donar tot i no estic acostumada. Llavors vaig sortir la primera màniga una mica adormida i ja quan em vaig donar compte em quedaven 3 voltes, però bueno, vaig poder acabar segona, que està molt bé, i el diumenge, que és al final, si tens una mala sortida en 12 minuts, poc pots recuperar i molt que vaig fer. Però bueno, al final és una altra forma d'entrenar, una altra forma de veure la carrera, però em va agradar molt, sobretot pues, també el feeling que tenen totes les pilots, els porten.

0: que són positives.
1: El circuit és, jo suposo que serà el mateix de l'any passat. La veritat que l'any passat ja em va anar molt bé, vaig guanyar la cursa, o sigui que em va agradar, tinc bon feeling. I res, a veure com, què passa i res, jo crec que anirà molt bé. No vull dir res, però jo crec que anirà bé.
0: Daniela Guillén és líder amb 183 punts, seguida de prop per Chiara Fontanesi, que en suma 177. La tercera posició és per a Lot Van Drunen, que té 135 punts. L'última ronda del Campionat del Món de Motocross femení es disputarà els dies 19 i 20 de setembre a Darwin, a Austràlia.
2: La previsió del temps.
0: Moment per saber la previsió del temps per a les pròximes hores amb Àlex Santcliment. Bon dia.
3: Bon dia. El temps serà pràcticament calcat al de dimecres aquest dijous, amb una situació meteorològica que continua dominada tant per l'anticicló, per una banda, que ens garanteix aquesta absència de núvols i, per tant, també aquesta absència de precipitacions, com també per aquesta massa d'aire càlid que arriba des del nord del continent africà i que, a banda de portar-nos una mica més de pols en suspensió, que podria deixar el cel una mica més enterbolit, també ens portarà aquestes temperatures inusualment elevades. Per què? Doncs perquè parlarem de temperatures entre 3 i 7 graus per damunt del que tocaria a inicis de setembre, tant avui com també demà i durant el cap de setmana. Això es traduirà, doncs, en temperatures màximes que superaran clarament els 30 graus, tant a primera línia de mar com especialment a l'interior, on podrien superar els 35 o 36 graus en àmplies zones. I això també persistirà de cara a divendres i al cap de setmana, amb unes màximes molt elevades, amb xafogor acusada a la costa i també amb unes temperatures mínimes tropicals, per tant, per damunt dels 20 graus, tant al litoral com també en punts del prelitoral. Per tant, tornen aquestes nits de mal dormir, amb uns migdies més típics de finals del mes de juliol o de principis del mes d'agost, que no pas d'aquest inici de la tardor meteorològica, i tot plegat sense cap canvi a la vista, com a mínim, fins a mitjans de la setmana vinent.
0: Gràcies, Àlex, per la informació. Ara mateix, cel ben serè a Lloret de Mar, 29 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: aún no te conozco, te conozco bien. Hay algo de mis ojos que siempre tendrás, y cada noche un cuento nuevo inventaré. Porque toda la vida serás mi Elena.
1: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Els restauradors de Lloret de Mar alerten d'una pèrdua de rendibilitat causada pel canvi en els hàbits de consum dels clients. És una de les principals conclusions de l'enquesta impulsada pel gremi de bars, restaurants i cafeteries de Lloret per conèixer com ha anat la temporada turística i comparar-la amb la del 2025. En general, els establiments han mantingut l'afluència de clients, però més de la meitat dels establiments entrevistats asseguren que han tingut més dificultats per transformar aquesta activitat en rendibilitat. I és que, si bé el client continua sortint i consumint, més de 4 de cada 10 establiments detecten una reducció de la despesa mitjana per client. D'altra banda, un altre dels resultats a destacar és el comportament del mes d'agost, que enguany diuen ha estat pitjor que el de l'any passat. De fet, entre els comerços consultats, juliol se situa lleugerament per davant d'agost com a millor mes de l'estiu. La seguretat, l'incivisme, la pressió fiscal, els costos laborals, la mobilitat, l'aparcament, la manca de personal qualificat i la neteja són altres de les qüestions que els restauradors assenyalen com a factors que condicionen el dia a dia dels seus negocis. Marc Linares, president del gremi de bars, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar, assegura que, malgrat tot, no estaríem parlant d'una mala temporada, sinó d'una temporada més irregular i més difícil de rendibilitzar. Escoltem-lo.
4: Bé, doncs parlaríem d'una temporada correcta, una temporada més difícil, més irregular. La sensació és que hi ha hagut gent, però que ha costat doncs, més fer caixa i sobretot fer marge. Una temporada de prova, però si entrem a mirar els números dels negocis, la valoració ja no és tan positiva. Nosaltres hem passat d'una enquesta, com venim fent habitualment a final de temporada, i aquesta enquesta doncs, el que fa és una mica copsar la sensació, les dades de cada gremiat, ja sigui un bar, un restaurant, una guingueta de platja.
3: El sector és positiu pel que fa als mesos de setembre i octubre, amb un públic que canvia i passa a ser de menys volum, però també amb una despesa mitjana una mica més elevada. Així i tot, Linares confessa que, després dels mals resultats registrats durant el mes d'agost, el sector és força prudent i no s'atreveix a tenir unes perspectives massa bones. Entre els principals motius que determinen aquesta baixada del consum, Linares posa el focus sobretot en la inflació, els costos laborals i l'onada de calor.
4: Part d'Europa doncs, està patint també la inflació, preu dels carburants, França està pràcticament en recessió, onades de calor doncs, que també doncs, ens estan castigant i que fa doncs, que molt turista doncs, en alta temporada no acabi triant Lloret de Mar. Lloret de Mar... Bé, són forces motius...

0: Fic amb una oferta de qualitat, doncs aquest perfil de restaurador o de bar doncs, ha patit menys, i el que té una oferta més genèrica, molt centrada en alta temporada, doncs poder doncs, ha patit més, no? Poder una oferta doncs, més centrada en el públic jove, es detecta també una menor presència de turista jove que altres anys, poder la zona centre, doncs, alguna tipologia de negoci ha patit més que altres zones com poden estar més allunyades, com Cales o altres zones que no depenguin tant del nucli antic.
1: Són declaracions de Marc Linares, president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La selectivitat de setembre arriba enguany al seu final. Uns 9.000 alumnes d'arreu de Catalunya estan fent a hores d'ara la convocatòria de setembre per última vegada. I és que a partir d'aquest proper curs la idea és avançar la convocatòria extraordinària al juliol. L'objectiu, alinear el calendari de totes les etapes educatives, com ja fan actualment totes les altres comunitats de l'Estat espanyol. Així doncs, els estudiants que es presentin a la convocatòria extraordinària podran saber els resultats de les PAU a l'agost i, en cas d'obtenir la nota necessària per accedir al grau desitjat, tindran temps de començar el curs universitari al setembre, com la resta d'alumnes que hagin fet les proves d'accés al juny. Tanmateix, el fet que la convocatòria extraordinària se celebri només un mes després de l'ordinària també permetrà que els alumnes tinguin més frescos els continguts que entren a examen. La selectivitat de setembre, que compta amb un increment de 770 estudiants respecte de l'any passat, va començar ahir i s'allargarà fins demà divendres. Dels 9.000 estudiants que s'hi han presentat, més de 7.600 provenen de batxillerat i uns 1.350 de cicles formatius de grau superior. Ens en dona més detalls de tot plegat Quique Molina, director de l'Institut Roca Grossa. Segons ell, l'alumnat sortirà beneficiat.
3: Quan fan les recuperacions al juny, després fins al setembre no es poden presentar a la selectivitat, amb el neguit que comporta haver d'estar tot l'estiu sense saber si aprovaràs la selectivitat, si entraràs en els estudis que desitja. En canvi, si ara els alumnes fan la recuperació de les matèries pendents de batxillerat al juny i al juliol ja es poden presentar a la selectivitat, probablement serà més fàcil que obtinguin una plaça universitària durant el juliol, i en el cas de que no aprovin la selectivitat o no obtinguin una plaça universitària al juliol, tenen encara marxa per sol·licitar places en cicles formatius de grau superior.
2: Una convocatòria extraordinària en què poden tornar a presentar-se alumnes que ja s'havien presentat al juny, tant si és perquè les van suspendre com si ho fan amb l'objectiu de pujar nota. Pel que fa a la valoració que fan molts docents és que aquest canvi sembla que ha de ser positiu, tant per a l'alumnat com també per la tranquil·litat de les famílies. En aquesta última convocatòria extraordinària de setembre hi ha estudiants lloretencs que ja s'hi han presentat. Molina explica que tenen constància de 5 alumnes matriculats al seu centre que no havien aprovat batxillerat a finals de maig i 3 alumnes que ja havien fet la selectivitat al juny i ara s'hi han tornat a presentar per pujar nota.
3: Clar, quan van al juny, els hi fem una mica tot, l'acompanyament els hi fem nosaltres, no? Que assegurar-nos que s'han inscrit, que s'han matriculat, els acompanyem, va un vocal de centre que els acompanya durant tota la jornada d'exàmens i està allà a la seva disposició. En canvi, quan s'inscriuen, quan es matriculen a fer els exàmens ara al setembre, ara ja és per lliure. Són ells que es matriculen, són ells que es desplacen a fer els exàmens i no hi assisteix un vocal de centre en representació d'aquests alumnes.
2: De cara al proper curs, doncs, heu de saber que la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat passarà a fer-se durant el mes de juliol.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

0: construcció.
1: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Els lloretencs Raül Costa i Jaume Carbó formen part de la nova junta directiva de la Federació Catalana de Motociclisme, liderada pel nou president Jordi Pallarès. A més, Raül Costa ha estat nomenat president de la Comissió de Medi Natural. Segons Raül Costa, la candidatura va sorgir arran de diverses converses amb Jordi Pallarès, nou president de l'entitat, i Jaume Carbó, també lloretenc i membre de la junta directiva. Tots tres consideraven que el motociclisme català, i especialment el motocross, estava en una situació complicada. A finals de gener i principis de febrer van acabar de posar-se d'acord per presentar una candidatura a l'oposició. L'escoltem.
4: Va semblar que era el moment d'intentar donar un canvi a la federació i, bueno, a través del Jordi Pallarès, que ens coneixem de fa molts anys, pues ens vam tornar a trobar i, bueno, vam dir hem de fer alguna cosa. I d'aquí, pues, a octubre, novembre de l'any passat, poc temps després del tancament del circuit de Bellpuig, pues va començar un embrió de lo que al final, a partir del gener-febrer, vam tenir clar que havia de ser una candidatura, podríem dir, a l'oposició, perquè nosaltres la candidatura l'hem presentat versus la candidatura del senyor Salvador Prat, el Tato.
3: La candidatura va acabar proclamant-se guanyadora i això ha fet que ara els tres formin part de l'òrgan directiu de la Federació Catalana de Motociclisme. A banda de ser membre de la Junta, Raül Costa també exerceix de president de la Comissió de Medi Natural, des d'on s'encarrega d'ordenar i reglamentar l'accés en moto al medi natural. Una qüestió que, segons explica, està funcionant de manera positiva gràcies també a la col·laboració amb els agents rurals.
4: De la mà dels agents forestals no ha anat malament l'aplicació d'aquesta llei al reglament. Ara, precisament, tenim una trobada amb el cap dels agents rurals de la Catalunya Central, perquè allà es fan moltes proves per la muntanya, i precisament des d'ells, que jo crec que hi ha una vessant molt col·laborativa del Departament d'Agricultura, volem buscar la manera, inclús potser fer algun tipus d'ordre de treball, perquè no hi hagin problemes. No n'hi ha gaires.
3: Com a lloretencs, també els agradaria recuperar alguns dels esdeveniments que s'havien celebrat anteriorment al municipi, com ara el Mundial de Trial, Gran Premi d'Espanya, que es va arribar a disputar a Lloret de Mar. Un dels principals objectius del nou mandat serà precisament donar un nou impuls al trial, al motocross i al món del motociclisme a Lloret, en un moment en què cada vegada és més complicat legalitzar pistes o espais on es pugui practicar aquest esport.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Els restauradors de Lloret de Mar alerten d'una pèrdua de rendibilitat causada pel canvi en els hàbits de consum dels clients. És una de les principals conclusions de l'enquesta impulsada pel gremi de bars, restaurants i cafeteries de Lloret per conèixer com ha anat la temporada turística i comparar-la amb la del 2025. En general, els establiments han mantingut l'afluència de clients, però més de la meitat dels establiments entrevistats asseguren que han tingut més dificultats per transformar aquesta activitat en rendibilitat. I és que, si bé el client continua sortint i consumint, més de 4 de cada 10 establiments detecten una reducció de la despesa mitjana per client. D'altra banda, un altre dels resultats a destacar és el comportament del mes d'agost, que enguany diuen ha estat pitjor que el de l'any passat. De fet, entre els comerços consultats, juliol se situa lleugerament per davant d'agost com a millor mes de l'estiu. La seguretat, l'incivisme, la pressió fiscal, els costos laborals, la mobilitat, l'aparcament, la manca de personal qualificat i la neteja són altres de les qüestions que els restauradors assenyalen com a factors que condicionen el dia a dia dels seus negocis. Marc Linares, president del gremi de bars, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar, assegura que, malgrat tot, no estaríem parlant d'una mala temporada, sinó d'una temporada més irregular i més difícil de rendibilitzar. Escoltem-lo.
3: Bé, doncs parlaríem d'una temporada correcta, una temporada més difícil, més irregular. La sensació és que hi ha hagut gent, però que ha costat doncs, més fer caixa i sobretot fer marge. La temporada de prova, però si entrem a mirar els números dels negocis, la valoració ja no és tan positiva. Nosaltres hem passat d'una enquesta, com venim fent habitualment a final de temporada, i aquesta enquesta doncs, el que fa és una mica copsar la sensació, les dades de cada gremiat, ja sigui un bar, un restaurant, una guingueta de platja.
2: El sector és positiu pel que fa als mesos de setembre i octubre, amb un públic que canvia i passa a ser de menys volum, però també amb una despesa mitjana una mica més elevada. Així i tot, Linares confessa que, després dels mals resultats registrats durant el mes d'agost, el sector és força prudent i no s'atreveix a tenir unes perspectives massa bones. Entre els principals motius que determinen aquesta baixada del consum, Linares posa el focus sobretot en la inflació, els costos laborals i l'onada de calor.
3: Part d'Europa doncs, està patint també la inflació, preu dels carburants, França està pràcticament en recessió, onades de calor doncs, que també doncs, ens estan castigant i que fa doncs, que molt turista doncs, en alta temporada no acabi triant Lloret de Mar. Són forces motius, també els costos cada cop doncs, són més elevats, costos laborals, pressió fiscal, tot això doncs, fa que quan parlem d'una temporada ja no només entri el volum, sinó doncs, que també doncs, estiguem parlant de la rendibilitat.
2: Tot plegat en un moment en què la restauració de Lloret de Mar ha fet un salt qualitatiu amb una oferta d'establiments molt diversa. La fotografia, però, no ha estat igual per a tothom.
3: Jo m'atreviria a dir que el que té un producte doncs, força treballat, força específic, amb una oferta de qualitat, doncs, aquest perfil de restaurador o de bar doncs, ha patit menys, i el que té una oferta més genèrica, molt centrada en alta temporada, ha patit més, no? Poder una oferta doncs, més centrada en el públic jove. Es detecta també una menor presència de turista jove que altres anys. Poder la zona centre, doncs, alguna tipologia de negoci ha patit més que altres zones com poden estar més allunyades, com Cales o altres zones que no depenguin tant del nucli antic.
2: Són declaracions de Marc Linares, president del gremi de bars, restaurants i cafeteries de Lloret de Mar.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Lloret, Blanes i Tossa s'enfrontaran un cop més aquest cap de setmana en la que es tracta ja de la 22a edició del mític torneig Selva Marítima de futbol. En aquesta ocasió, el triangular es disputarà a la Ciutat Esportiva de Blanes aquest dissabte a la tarda. El primer partit enfrontarà el Lloret amb el Tossa a les 5 de la tarda. A les 6, el Blanes es veurà les cares amb el perdedor del primer enfrontament. I finalment, el Blanes jugarà contra el guanyador del primer partit a les 7 de la tarda. En parlem de tot plegat amb Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret. Un esdeveniment que, segons ell, marca l'inici de la temporada. Escoltem-lo.
3: Quan arriba el torneig de la Marítima, que ja és la 22a edició aquest cop, vol dir que ja estem a punt de començar la temporada i sempre és un test important per nosaltres, perquè ens enfrontem amb dos rivals, un directe, que el tenim a la mateixa categoria que nosaltres, que és el Tossa, que està a la mateixa categoria, i a més és un rival directe perquè té un gran equip, i per altre costat el Blanes, que és un equip que s'ha reforçat molt bé, amb jugadors que coneixem molt bé i un equip fet per intentar pujar. Per tant, és un test de nivell i un test important per saber allà on estem i allò que podem aspirar.
2: En el torneig hi ha molts jugadors, explica que han arribat a jugar en els tres clubs. Un moment, doncs, molt especial per alguns que es retroben tant amb antics companys com veïns futbolístics. Pel que fa a la pretemporada del Lloret, explica estar molt content amb l'equip d'enguany.
3: Aquest any, doncs, bueno, hem fet retocs importants, que creiem que estem fent una plantilla per competir. Nosaltres creiem que el Lloret es mereix per prestigi, per la zona que és, per la quantitat de gent que hi viu, per l'afició que hi ha al futbol. Creiem que es mereix un equip el més amunt possible i nosaltres estem en aquesta línia de treballar per oferir al poble de Lloret un equip amb una categoria el més alta possible, també com a prestigi per destinació turística que som, de turisme esportiu. Creiem que això també és important.
2: Esperançats, doncs, de fer una gran temporada no només amb el primer equip, sinó amb tots els equips de la base. I conclou que l'objectiu principal del president seria el de potenciar, competir i fer-se forts a casa en una lliga tan competitiva com la seva.
3: Bueno, nosaltres hem fet un esforç molt gran per donar a l'entrenador tot allò que ens ha demanat, tot allò que ell considerava que era que es tenia que modificar, que teníem que potenciar, i per tant creiem que tenim un equip per competir. Pujar són paraules molt grans perquè al final estem parlant d'una lliga molt, molt, molt, molt competitiva. Estem parlant que ens trobarem amb rivals com el Figueres, com el Palamós, com el propi Tossa.
2: Són declaracions de Carlos Clos, president del Club de Futbol Lloret.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic, tècnica, de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Daniela Guillén fa una valoració molt positiva de la seva participació al Motocross Championship del cap de setmana passat a Indiana. Era la primera vegada que la pilot de Lloret de Mar corria a l'Ironman Raceway a Crawfordsville, Indiana, i va quedar impressionada de com es viu aquest esport a Amèrica. Ella mateixa explica que allà les pilots estan molt més ben valorades que a Europa i també destaca el bon ambient que hi ha entre totes les contrincants.
2: La veritat que estic molt contenta, va ser un cap de setmana molt positiu. Vam anar allà més que res a viure l'experiència, a veure com està el nivell allà i si està una mica millor que aquí a Europa, perquè la veritat que no ens valoren massa aquí a Europa i la veritat que allà als Estats Units vaig veure un canvi total. Vaig quedar impressionada de com era jo, el món, com ho viuen, el motocross i tot. O sigui que una experiència molt positiva.
1: Tot i que l'objectiu era simplement viure l'experiència, Daniela Guillén va sumar un nou podi internacional al seu palmarès, aconseguint una segona posició empatada a punts amb Merle Herrick. Charlie Cannon es va endur la victòria. La diferència en el plantejament de la cursa va passar factura a la lloretenca, però tot i així va protagonitzar una remuntada espectacular que li va permetre el bon resultat final.
2: Són 6 voltes d'esprint que ho has de donar tot i no estic acostumada. Llavors vaig sortir la primera màniga una mica adormida i ja quan em vaig donar compte em quedaven 3 voltes. Però bueno, vaig poder acabar segona, que està molt bé, i el diumenge, que és al final, si tens una mala sortida en 12 minuts, poc pots recuperar i molt que vaig fer. Però bueno, al final és una altra forma d'entrenar, una altra forma de veure la carrera, però em va agradar molt, sobretot pues, també el feeling que tenen totes les pilots, les porten totes bé, totes es saluden, què tal, no sé què, o sigui que és una altra forma de viure el motocross.
1: La participació de Daniela Guillén a la prova nord-americana ha estat possible gràcies al suport de l'equip KTM i a la Federació Espanyola de Motociclisme. La pilot té molt clar que vol que el seu futur esportiu sigui als Estats Units, tot i que ara s'ha centrat en el Mundial de Motocross que acabarà d'aquí 2 setmanes a Austràlia. A falta d'una sola prova, Guillén lidera la competició amb 6 punts de marge i les sensacions que té per a l'última cita reconeix que són positives.
2: El circuit és, jo suposo que serà el mateix de l'any passat. La veritat que l'any passat ja em va anar molt bé, vaig guanyar la cursa, o sigui que em va agradar, tinc bon feeling i res, a veure com què passa i res, jo crec que anirà molt bé, no vull dir res, però jo crec que anirà bé.
1: Daniela Guillén és líder amb 183 punts, seguida de prop per Chiara Fontanesi, que en suma 177. La tercera posició és per a Lot Van Drunen, que té 135 punts. L'última ronda del Campionat del Món de Motocross femení es disputarà els dies 19 i 20 de setembre a Darwin, a Austràlia.
3: La previsió del temps.
1: Ara és moment per saber la previsió del temps per a les pròximes hores amb Àlex Sant Climent. Bona tarda.
4: Bona tarda. El temps serà pràcticament calcat al de dimecres aquest dijous amb una situació meteorològica que continua dominada tant per l'anticicló, per una banda, que ens garanteix aquesta absència de núvols i, per tant, també aquesta absència de precipitacions, com també per aquesta massa d'aire càlid que arriba des del nord del continent africà i que, a banda de portar-nos una mica més de pols en suspensió, que podria deixar el cel una mica més enterbolit, també ens portarà aquestes temperatures inusualment elevades. Per què? Doncs perquè parlarem de temperatures entre 3 i 7 graus per damunt del que tocaria a inicis de setembre, tant avui com també demà i durant el cap de setmana. Això es traduirà, doncs, en temperatures màximes que superaran clarament els 30 graus, tant a primera línia de mar com especialment a l'interior, on podrien superar els 35 o 36 graus en àmplies zones. I això també persistirà de cara a divendres i el cap de setmana, amb unes màximes molt elevades, amb xafogó acusada a la costa i també amb unes temperatures mínimes tropicals, per tant, per damunt dels 20 graus, tant al litoral com també en punts del prelitoral. Per tant, tornen aquestes nits de mal dormir amb uns migdies més típics de finals del mes de juliol o de principis del mes d'agost que no pas d'aquest inici de la tardor meteorològica. I tot plegat sense cap canvi a la vista, com a mínim, fins a mitjans de la setmana vinent.
1: Gràcies, Àlex. A aquesta hora la temperatura és de 29 graus centígrads.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La selectivitat de setembre arriba enguany al seu final. Uns 9.000 alumnes d'arreu de Catalunya estan fent a hores d'ara la convocatòria de setembre per última vegada. I és que a partir d'aquest proper curs la idea és avançar la convocatòria extraordinària al juliol. L'objectiu, alinear el calendari de totes les etapes educatives, com ja fan actualment totes les altres comunitats de l'Estat espanyol. Així doncs, els estudiants que es presentin a la convocatòria extraordinària podran saber els resultats de les PAU a l'agost i, en cas d'obtenir la nota necessària per accedir al grau desitjat, tindran temps de començar el curs universitari al setembre, com la resta d'alumnes que hagin fet les proves d'accés al juny. Tanmateix, el fet que la convocatòria extraordinària se celebri només un mes després de l'ordinària també permetrà que els alumnes tinguin més frescos els continguts que entren a examen. La selectivitat de setembre, que compta amb un increment de 770 estudiants respecte a l'any passat, va començar ahir i s'allargarà fins demà divendres. Dels 9.000 estudiants que s'hi han presentat, més de 7.600 provenen de batxillerat i uns 1.350 de cicles formatius de grau superior. Ens en dona més detalls de tot plegat Quique Molina, director de l'Institut Roca Grossa. Segons ell, l'alumnat sortirà beneficiat.
3: Quan fan les recuperacions al juny, després fins al setembre no es poden presentar a la selectivitat, amb el neguit que comporta haver d'estar tot l'estiu sense saber si aprovaràs la selectivitat, si entraràs en els estudis que desitja. En canvi, si ara els alumnes fan la recuperació de les matèries pendents de batxillerat al juny i al juliol ja es poden presentar a la selectivitat, probablement serà més fàcil que obtinguin una plaça universitària durant el juliol, i en el cas de que no aprovin la selectivitat o no obtinguin una plaça universitària al juliol, tenen encara marxa per sol·licitar places en cicles formatius de grau superior.
2: Una convocatòria extraordinària en què poden tornar a presentar-se alumnes que ja s'havien presentat al juny, tant si és perquè les van suspendre com si ho fan amb l'objectiu de pujar nota. Pel que fa a la valoració que fan molts docents és que aquest canvi sembla que ha de ser positiu, tant per a l'alumnat com també per la tranquil·litat de les famílies. En aquesta última convocatòria extraordinària de setembre hi ha estudiants lloretencs que ja s'hi han presentat. Molina explica que tenen constància de 5 alumnes matriculats al seu centre que no havien aprovat batxillerat a finals de maig i 3 alumnes que ja havien fet la selectivitat al juny i ara s'hi han tornat a presentar per pujar nota.
3: Clar, quan van al juny, els hi fem una mica tots, l'acompanyament els hi fem nosaltres, no? Assegurar-nos que s'han inscrit, que s'han matriculat, els acompanyem, va un vocal de centre que els acompanya durant tota la jornada d'exàmens i està allà a la seva disposició. En canvi, quan s'inscriuen, quan es matriculen a fer els exàmens al setembre, ara ja és per lliure. Són ells que es matriculen, són ells que es desplacen a fer els exàmens i no hi assisteix un vocal de centre en representació d'aquests alumnes.
2: De cara al proper curs, doncs, heu de saber que la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat passarà a fer-se durant el mes de juliol.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Els restauradors de Lloret de Mar alerten d'una pèrdua de rendibilitat causada pel canvi en els hàbits de consum dels clients. És una de les principals conclusions de l'enquesta impulsada pel Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret per conèixer com ha anat la temporada turística i comparar-la amb la del 2025. En general, els establiments han mantingut l'afluència de clients, però més de la meitat dels establiments entrevistats asseguren que han tingut més dificultats per transformar aquesta activitat en rendibilitat. I és que, si bé el client continua sortint i consumint, més de 4 de cada 10 establiments detecten una reducció de la despesa mitjana per client. D'altra banda, un altre dels resultats a destacar és el comportament del mes d'agost, que enguany diuen ha estat pitjor que el de l'any passat. De fet, entre els comerços consultats, juliol se situa lleugerament per davant d'agost com a millor mes de l'estiu. La seguretat, l'incivisme, la pressió fiscal, els costos laborals, la mobilitat, l'aparcament, la manca de personal qualificat i la neteja són altres de les qüestions que els restauradors assenyalen com a factors que condicionen el dia a dia dels seus negocis. Marc Linares, president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar, assegura que, malgrat tot, no estaríem parlant d'una mala temporada, sinó d'una temporada més irregular i més difícil de rendibilitzar. Escoltem-lo.
3: Bé, doncs parlaríem d'una temporada correcta, una temporada més difícil, més irregular. La sensació és que hi ha hagut gent, però que ha costat doncs, més fer caixa i sobretot fer marge. Una temporada de prova, però si entrem a mirar els números dels negocis, la valoració ja no és tan positiva. Nosaltres hem passat d'una enquesta, com venim fent habitualment a final de temporada, i aquesta enquesta doncs, el que fa és una mica copsar la sensació, les dades de cada gremiat, ja sigui un bar, un restaurant, una guingueta de platja.
2: El sector és positiu pel que fa als mesos de setembre i octubre, amb un públic que canvia i passa a ser de menys volum, però també amb una despesa mitjana una mica més elevada. Així i tot, Linares confessa que, després dels mals resultats registrats durant el mes d'agost, el sector és força prudent i no s'atreveix a tenir unes perspectives massa bones. Entre els principals motius que determinen aquesta baixada del consum, Linares posa el focus sobretot en la inflació, els costos laborals i l'onada de calor.
3: Part d'Europa doncs, està patint també l'inflació, preu dels carburants, França està pràcticament en recessió, onades de calor doncs, que també doncs, ens estan castigant i que fa doncs, que molt turista doncs, en alta temporada no acabi triant Lloret de Mar. Són forces motius, també els costos cada cop doncs, són més elevats, costos laborals, pressió fiscal, tot això doncs, fa que quan parlem d'una temporada ja no només entri el volum, sinó doncs, que també doncs, estiguem parlant de la rendibilitat.
2: Tot plegat en un moment en què la restauració de Lloret de Mar ha fet un salt qualitatiu amb una oferta d'establiments molt diversa. La fotografia, però, no ha estat igual per a tothom.
3: Jo m'atreviria a dir que el que té un producte doncs, força treballat, força específic, amb una oferta de qualitat, doncs, aquest perfil de restaurador o de bar doncs, ha patit menys, i el que té una oferta més genèrica, molt centrada en alta temporada, ha patit més, no? Poder una oferta doncs, més centrada en el públic jove, es detecta també una menor presència de turista jove que altres anys, poder la zona centre, doncs, alguna tipologia de negoci ha patit més que altres zones com poden estar més allunyades, com Cales o altres zones que no depenguin tant del nucli antic.
2: Són declaracions de Marc Linares, president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Els lloretencs Raül Costa i Jaume Carbó formen part de la nova junta directiva de la Federació Catalana de Motociclisme, liderada pel nou president Jordi Pallarès. A més, Raül Costa ha estat nomenat president de la Comissió de Medi Natural. Segons Raül Costa, la candidatura va sorgir arran de diverses converses amb Jordi Pallarès, nou president de l'entitat, i Jaume Carbó, també lloretenc i membre de la junta directiva. Tots tres consideraven que el motociclisme català, i especialment el motocross, estava en una situació complicada. A finals de gener i principis de febrer van acabar de posar-se d'acord per presentar una candidatura a l'oposició. L'escoltem.
3: Em va semblar que era el moment d'intentar donar un canvi a la federació i, bueno, a través del Jordi Pallarès, que ens coneixem de fa molts anys, pues ens vam tornar a trobar i, bueno, vam dir, hem de fer alguna cosa. I d'aquí, pues, a octubre, novembre de l'any passat, poc temps després del tancament del circuit de Bellpuig, pues va començar un embrió de lo que al final, a partir del gener-febrer, vam tenir clar que havia de ser una candidatura, podíem dir, a l'oposició, perquè nosaltres la candidatura l'hem presentat versus la candidatura del senyor Salvador Prat, el Tato.
2: La candidatura va acabar proclamant-se guanyadora i això ha fet que ara els tres formin part de l'òrgan directiu de la Federació Catalana de Motociclisme. A banda de ser membre de la Junta, Raül Costa també exerceix de president de la Comissió de Medi Natural, des d'on s'encarrega d'ordenar i reglamentar l'accés en moto al medi natural. Una qüestió que, segons explica, està funcionant de manera positiva gràcies també a la col·laboració amb els agents rurals.
3: De la mà dels agents forestals no ha anat malament l'aplicació d'aquesta llei al reglament. Ara, precisament, tenim una trobada amb el cap dels agents rurals de la Catalunya Central, perquè allà es fan moltes proves per la muntanya, i precisament des d'ells, que jo crec que hi ha una vessant molt col·laborativa del Departament d'Agricultura, bueno, volem buscar la manera, inclús potser fer algun tipus d'ordre de treball, perquè no hi hagin problemes. No n'hi ha gaires.
2: Com a lloretencs, també els agradaria recuperar alguns dels esdeveniments que s'havien celebrat anteriorment al municipi, com ara el Mundial de Trial, Gran Premi d'Espanya, que es va arribar a disputar a Lloret de Mar. Un dels principals objectius del nou mandat serà precisament donar un nou impuls al trial, al motocross i al món del motociclisme a Lloret, en un moment en què cada vegada és més complicat legalitzar pistes o espais on es pugui practicar aquest esport.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Els lloretencs Raül Costa i Jaume Carbó formen part de la nova junta directiva de la Federació Catalana de Motociclisme, liderada pel nou president Jordi Pallarès. A més, Raül Costa ha estat nomenat president de la Comissió de Medi Natural. Segons Raül Costa, la candidatura va sorgir arran de diverses converses amb Jordi Pallarès, nou president de l'entitat, i Jaume Carbó, també lloretenc i membre de la junta directiva. Tots tres consideraven que el motociclisme català, i especialment el motocross, estava en una situació complicada. A finals de gener i principis de febrer van acabar de posar-se d'acord per presentar una candidatura a l'oposició. L'escoltem.
3: Em va semblar que era el moment d'intentar donar un canvi a la federació i, bueno, a través del Jordi Pallarès, que ens coneixem de fa molts anys, doncs ens vam tornar a trobar i, bueno, vam dir, hem de fer alguna cosa. I d'aquí, doncs, a octubre, novembre de l'any passat, poc temps després del tancament del circuit de Bellpuig, pues va començar un embrió de lo que al final, a partir del gener-febrer, vam tenir clar que havia de ser una candidatura, podríem dir, a l'oposició, perquè nosaltres la candidatura l'hem presentat versus la candidatura del senyor Salvador Prat, el Tato.
2: La candidatura va acabar proclamant-se guanyadora i això ha fet que ara els tres formin part de l'òrgan directiu de la Federació Catalana de Motociclisme. A banda de ser membre de la Junta, Raül Costa també exerceix de president de la Comissió de Medi Natural, des d'on s'encarrega d'ordenar i reglamentar l'accés en moto al medi natural. Una qüestió que, segons explica, està funcionant de manera positiva gràcies també a la col·laboració amb els agents rurals.
3: De la mà dels agents forestals no ha anat malament l'aplicació d'aquesta llei i el reglament. Ara, precisament, tenim una trobada amb el cap dels agents rurals de la Catalunya Central, perquè allà es fan moltes proves per la muntanya, i precisament des d'ells, que jo crec que hi ha una vessant molt col·laborativa del Departament d'Agricultura, volem buscar la manera, inclús potser fer algun tipus d'ordre de treball, perquè no hi hagin problemes. No n'hi ha gaires.
2: Com a lloretencs, també els agradaria recuperar alguns dels esdeveniments que s'havien celebrat anteriorment al municipi, com ara el Mundial de Trial, Gran Premi d'Espanya, que es va arribar a disputar a Lloret de Mar. Un dels principals objectius del nou mandat serà precisament donar un nou impuls al trial, al motocross i al món del motociclisme a Lloret, en un moment en què cada vegada és més complicat legalitzar pistes o espais on es pugui practicar aquest esport.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. La selectivitat de setembre arriba enguany al seu final. Uns 9.000 alumnes d'arreu de Catalunya estan fent a hores d'ara la convocatòria de setembre per última vegada. I és que a partir d'aquest proper curs la idea és avançar la convocatòria extraordinària al juliol. L'objectiu, alinear el calendari de totes les etapes educatives, com ja fan actualment totes les altres comunitats de l'Estat espanyol. Així doncs, els estudiants que es presentin a la convocatòria extraordinària podran saber els resultats de les PAU a l'agost i, en cas d'obtenir la nota necessària per accedir al grau desitjat, tindran temps de començar el curs universitari al setembre, com la resta d'alumnes que hagin fet les proves d'accés al juny. Tanmateix, el fet que la convocatòria extraordinària se celebri només un mes després de l'ordinària també permetrà que els alumnes tinguin més frescos els continguts que entren a examen. La selectivitat de setembre, que compta amb un increment de 770 estudiants respecte de l'any passat, va començar ahir i s'allargarà fins demà divendres. Dels 9.000 estudiants que s'hi han presentat, més de 7.600 provenen de batxillerat i uns 1.350 de cicles formatius de grau superior. Ens en dona més detalls de tot plegat Quique Molina, director de l'Institut Roca Grossa. Segons ell, l'alumnat sortirà beneficiat.
3: Quan fan les recuperacions al juny, després fins al setembre no es poden presentar la selectivitat, amb el neguit que comporta haver d'estar tot l'estiu sense saber si aprovaràs la selectivitat, si entraràs en els estudis que desitja. En canvi, si ara els alumnes fan la recuperació de les matèries pendents de batxillerat al juny i al juliol ja es poden presentar a la selectivitat, probablement serà més fàcil que obtinguin una plaça universitària durant el juliol, i en el cas de que no aprovin la selectivitat o no obtinguin una plaça universitària al juliol, tenen encara marxa per sol·licitar places en cicles formatius de grau superior.
2: Una convocatòria extraordinària en què poden tornar a presentar-se alumnes que ja s'havien presentat al juny, tant si és perquè les van suspendre com si ho fan amb l'objectiu de pujar nota. Pel que fa a la valoració que fan molts docents és que aquest canvi sembla que ha de ser positiu, tant per a l'alumnat com també per la tranquil·litat de les famílies. En aquesta última convocatòria extraordinària de setembre hi ha estudiants lloretencs que ja s'hi han presentat. Molina explica que tenen constància de 5 alumnes matriculats al seu centre que no havien aprovat batxillerat a finals de maig i 3 alumnes que ja havien fet la selectivitat al juny i ara s'hi han tornat a presentar per pujar nota.
3: Clar, quan van al juny, els hi fem una mica tots, l'acompanyament els hi fem nosaltres, no? Que assegurar-nos que s'han inscrit, que s'han matriculat, els acompanyem, va un vocal de centre que els acompanya durant tota la jornada d'exàmens i està allà a la seva disposició. En canvi, quan s'inscriuen, quan es matriculen a fer els exàmens al setembre, ara ja és per lliure. Són ells que es matriculen, són ells que es desplacen a fer els exàmens i no hi assisteix un vocal de centre en representació d'aquests alumnes.
2: De cara al proper curs, doncs, heu de saber que la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat passarà a fer-se durant el mes de juliol.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Daniela Guillén fa una valoració molt positiva de la seva participació al Motocross Championship del cap de setmana passat a Indiana. Era la primera vegada que la pilot de Lloret de Mar corria a l'Ironman Raceway a Crawfordsville, Indiana, i va quedar impressionada de com es viu aquest esport a Amèrica. Ella mateixa explica que allà les pilots estan molt més ben valorades que a Europa i també destaca el bon ambient que hi ha entre totes les contrincants.
3: La veritat que estic molt contenta, va ser un cap de setmana molt positiu. Vam anar allà més que res a viure l'experiència, a veure com està el nivell allà i si està una mica millor que aquí a Europa, perquè la veritat que no ens valoren massa aquí a Europa, i la veritat que allà als Estats Units vaig veure un canvi total. Vaig quedar impressionada de com era jo, el món, com ho viuen, el motocross i tot. O sigui que una experiència molt positiva.
2: Tot i que l'objectiu era simplement viure l'experiència, Daniela Guillén va sumar un nou podi internacional al seu palmarès, aconseguint una segona posició empatada a punts amb Merle Herrick. Charlie Cannon es va endur la victòria. La diferència en el plantejament de la cursa va passar factura a la lloretenca, però tot i així va protagonitzar una remuntada espectacular que li va permetre el bon resultat final.
3: Són 6 voltes d'esprint que ho has de donar tot i no estic acostumada. Llavors vaig sortir la primera màniga una mica adormida i ja quan em vaig donar compte em quedaven 3 voltes. Però bueno, vaig poder acabar segona, que està molt bé, i el diumenge, doncs, al final, si tens una mala sortida en 12 minuts, poc pots recuperar i molt que vaig fer. Però bueno, al final és una altra forma d'entrenar, una altra forma de veure la carrera, però em va agradar molt, sobretot doncs, també el feeling que tenen totes les pilots, les porten totes bé, totes es saluden, què tal, no sé què, o sigui que és una altra forma de viure el motocross.
2: La participació de Daniela Guillén a la prova nord-americana ha estat possible gràcies al suport de l'equip KTM i a la Federació Espanyola de Motociclisme. La pilot té molt clar que vol que el seu futur esportiu sigui als Estats Units, tot i que ara s'ha centrat en el Mundial de Motocross, que acabarà d'aquí 2 setmanes a Austràlia. A falta d'una sola prova, Guillén lidera la competició amb 6 punts de marge i les sensacions que té per a l'última cita reconeix que són positives.
3: El circuit és, jo suposo que serà el mateix de l'any passat. La veritat que l'any passat ja em va anar molt bé, vaig guanyar la cursa, o sigui que em va agradar, tinc bon feeling i res, a veure com, què passa i res, jo crec que anirà molt bé. No vull dir res, però jo crec que anirà bé.
2: Daniela Guillén és líder amb 183 punts, seguida de prop per Chiara Fontanesi, que en suma 177. La tercera posició és per a Lot Van Drunen, que té 135 punts. L'última ronda del Campionat del Món de Motocross femení es disputarà els dies 19 i 20 de setembre a Darwin, a Austràlia.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Els lloretencs Raül Costa i Jaume Carbó formen part de la nova junta directiva de la Federació Catalana de Motociclisme, liderada pel nou president Jordi Pallarès. A més, Raül Costa ha estat nomenat president de la Comissió de Medi Natural. Segons Raül Costa, la candidatura va sorgir arran de diverses converses amb Jordi Pallarès, nou president de l'entitat, i Jaume Carbó, també lloretenc i membre de la junta directiva. Tots tres consideraven que el motociclisme català, i especialment el motocross, estava en una situació complicada. A finals de gener i principis de febrer van acabar de posar-se d'acord per presentar una candidatura a l'oposició. L'escoltem.
3: Em va semblar que era el moment d'intentar donar un canvi a la federació i, bueno, a través del Jordi Pallarès, que ens coneixem de fa molts anys, pues ens vam tornar a trobar i, bueno, vam dir, hem de fer alguna cosa. I d'aquí, pues, a octubre, novembre de l'any passat, poc temps després del tancament del circuit de Bellpuig, pues va començar un embrió del que al final, a partir del gener-febrer, vam tenir clar que havia de ser una candidatura, podríem dir, a l'oposició, perquè nosaltres la candidatura l'hem presentat versus la candidatura del senyor Salvador Prat, el Tato.
2: La candidatura va acabar proclamant-se guanyadora i això ha fet que ara els tres formin part de l'òrgan directiu de la Federació Catalana de Motociclisme. A banda de ser membre de la Junta, Raül Costa també exerceix de president de la Comissió de Medi Natural, des d'on s'encarrega d'ordenar i reglamentar l'accés en moto al medi natural. Una qüestió que, segons explica, està funcionant de manera positiva gràcies també a la col·laboració amb els agents rurals.
3: De la mà dels agents forestals no ha anat malament l'aplicació d'aquesta llei i el reglament. Ara, precisament, tenim una trobada amb el cap dels agents rurals de la Catalunya Central, perquè allà es fan moltes proves per la muntanya, i precisament des d'ells, que jo crec que hi ha una vessant molt col·laborativa del Departament d'Agricultura, bueno, volem buscar la manera, inclús potser fer algun tipus d'ordre de treball, perquè no hi hagin problemes. No n'hi ha gaires.
2: Com a lloretencs, també els agradaria recuperar alguns dels esdeveniments que s'havien celebrat anteriorment al municipi, com ara el Mundial de Trial, Gran Premi d'Espanya, que es va arribar a disputar a Lloret de Mar. Un dels principals objectius del nou mandat serà precisament donar un nou impuls al trial, al motocross i al món del motociclisme a Lloret, en un moment en què cada vegada és més complicat legalitzar pistes o espais on es pugui practicar aquest esport.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar, per somiar, per somiar.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.